0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: ¿Nos vamos o nos quedamos?
3: ¡Vamos ya!
2: ¡Vamos! ¡Pero de verdad!

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: 2.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el titular del trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. De moment, sense incidències en cap punt, amb congestió habitual a l'AP7 a Barberà, C17 a Parets o les vies a la Corona de Barcelona, el transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a Figaró.
0: Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan a la quarta setmana de vaga indefinida, amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i també la CUP. I les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spumberg i No de la companyia de dansa La Venidera, triomfen als Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, el club blaugrana rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet comença avui els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga, jugant a les 7 a la pista del Camp Murcia amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Mataró, partit que decidirà les campiones de Lliga a les 9 del vespre. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter després de superar 4-6 al Valdepeñas. A l'Hockey Lliga, l'Igualada empat a 1, les semifinals contra el Barça van superar els blaugranes 1-3.
0: I el temps, matí de sol entelat amb núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a Girona i a Osona, que localment podran ser fortes. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.

0: I ara sí, com cada dia, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts de moment amb una incidència. Parlem d'un accident a la B20 entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Boi, que en sentit nord doncs talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, de moment, sense incidències, parlem de moltes retencions, cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el vessant Besòs, tot el nus de la Trinitat continua amb força intensitat, amb molta congestió per la C58, que comença amb retencions ja des de Sant Quirze, la C33 amb cues des de Montcada i Reixac, o la B20 també, en tot el terme de Santa Coloma de Gramenet. També tenim retencions de la C31 al terme de Badalona, que tot plegat doncs ens deixa encara molta més cues en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també trobem retencions de l'AP7 des de Montornès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Trobem retencions puntuals, ara mateix ja amb molt poca intensitat, a la C60, a la Roca, en sentit nord, però també cap a Barcelona, amb congestió per la C16 des de Sant Cugat i els túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment, adeu. Doncs el Ferran Aràndiga ens acaba d'informar sobre l'estat de les carreteres i nosaltres sí, ara ja arrenquem el nostre dia a dia con María Jiménez. Saludos a todos, bienvenidos a tu emisora Radio Pomar 101.2 FM. Vinga, som-hi!

Doncs, Montserrat, la Maria Eugènia t'estima moltíssim i ens diu que desitgem aquest per molts anys de part d'ella, però també de part de tots els nostres oients i d'una servidora. Faltaria més, Montserrat, per molts anys. I aquí tenim, doncs, una sardana per tu. A veure si la trobem, una sardana per tu, perquè a vegades se'ns en va... Ai, ai, ai, una sardana, vinga, una sardana.

jo et regalo aquesta, aquesta que és que estic segura que t'encanta. A mi la veritat és que m'agrada molt. I a tu també, segur. Vamos, no, segur no, seguríssim. La Santa Espina, per molts anys.

I si escoltem aquesta Camila és perquè us tinc que recordar que aquest proper diumenge, dia 6 de juny, tindrem la gran inauguració de la terrassa del restaurant El Badiu de l'hotel Badalona Tower. Ja saps, esteu tots convidats. El dia 7 a les 6 de la tarda, diumenge a les 6 de la tarda, aquest diumenge, dia 7 de juny. Com cada any, volen celebrar amb tots vosaltres, amb tots nosaltres, aquesta inauguració de les terrasses del restaurant El Badiu. On són? A l'Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Tenen dues hores d'aparcament gratuït. Podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.

Si vols anar a dinar o a sopar, pots trucar al 93 184 79 00 93 184 79 00 i si vols anar a aquesta celebració d'aquesta inauguració, pots trucar i dir: puc anar amb, necessito alguna cosa per anar a aquesta invitació. Ja ho saps, restaurant El Badiu, gran inauguració d'aquestes terrasses del restaurant El Badiu. Otra cosita más, el parking de l'hotel Badalona Tower, abierto pues esas puertas a todo el público en general. Puedes informarte de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Los precios son los más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Pide información al 93 184 7900, 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Y a mí me tocó caer.
1: Son las 3.
2: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, un guant que Feijóo de moment no ha recollit. També us hem parlat de les gestions que està fent el govern per augmentar la presència del català als diferents actes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya la setmana que ve. Això després de la polseguera que ha aixecat el fet que el guió inicial de l'Església, tota la missa de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, està en castellà. I hem sentit també les crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la política migratòria de la Unió Europea a l'estela del model italià de construir centres de deportació en tercers països, fora de la Unió Europea. Tot això us ho hem explicat al Catalunya migdia a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Natàlia Ramon?
3: Doncs ara anem cap a Madrid perquè el govern espanyol ha recomanat a Alberto Núñez Feijóo que, si vol favors de Junts, comenci per donar suport a la reforma del finançament autonòmic. La Moncloa diu que és un insult que el líder del PP recorri a Junts per fer fora Pedro Sánchez. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bona tarda.
4: Sí, bona tarda. Les comunitats on governa el PP es despengen de la ronda de reunions que començaran els propers dies. Ja han dit al ministre d'Hisenda que ni els truqui per negociar el nou model de finançament, i avui Arcadi Espanya s'hi ha tornat, a retret a Feijóo, que demani favors a Junts mentre boicoteja un nou finançament per a Catalunya.
5: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunes forces polítiques pues, deberían un poco estudiar y superar.
4: El govern espanyol posa la directa amb aquest tema, vol reunir el Consell de Política i Fiscal abans de vacances i intentar aprovar la nova llei del finançament tornant de l'estiu al Congrés dels Diputats.
3: I encara ens quedem al Consell de Ministres perquè en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents, i el que més és més important són que les comunitats autònomes serà qui hauran d'aplicar tota aquesta llei. Elma Sainz, ministra portaveu.
6: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
3: I Brussel·les ha donat el vistiplau a les ajudes del govern espanyol als pagesos per l'encariment del combustible. Es tracta d'un règim d'ajudes de 54 milions d'euros per donar suport a empreses agrícoles afectades per l'augment dels preus del combustible. Tot això a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30.

0: director de la secció de crèdit dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
1: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
0: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
2: I Catalunya s'ha dotat d'una nova estratègia nacional per protegir, impulsar i fer més accessible el seu llegat patrimonial. Es tracta del Pla d'Arqueologia i Paleontologia 2030, un full de ruta dissenyat per modernitzar el sector els propers 5 anys i que ha comptat amb la participació de prop de 500 professionals. El pla que avui ha presentat el Departament de Cultura aposta per la transformació digital del sector i la millora de les condicions laborals i formatives dels seus professionals. Un altre punt clau és l'equitat territorial. El pla assegura que les inversions arribin al món rural i hi ha contextos desafavorits per corregir desequilibris històrics. A més, es crearà un observatori per mesurar l'impacte real d'aquesta activitat a la societat.

0: Ràdio Pumat, 101.2.
1: Bona tarda de dimarts a tothom.
2: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Junts s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però reclama a Feijóo que li expliqui personalment a Carles Puigdemont. El líder del PP assenyala que la petició de Junts no és seriosa i a preguntes dels periodistes tanca la porta a anar a Waterloo. El govern mou fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè parli en català en alguns moments de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït el sector serveis. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets de migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on el va qualificar de rotundament boig i d'ingrat. Manifestació de docents contraris al preacord de divendres del govern i als sindicats majoritaris del sector. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui de Barcelona en un 11%. Prop d'un 30% dels docents han participat en la consulta sobre el preacord, que durarà fins dijous. 17 anys després del gran èxit de la novel·la Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica El club dels indomables, que tracta el paper de la dona del conservador estat de Mississippi dels anys 30. L'autora admet a 3Cat Info que va viure moments difícils després de les crítiques que va rebre el seu primer llibre per apropiació cultural.
2: Esports.
3: El Barça visita el Lucan de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. També avui Madrid-Tenerife a les 9. També a les 9, tercer i definitiu partit de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, mentre que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions d'euros la massa salarial.
1: Tarda de ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, a les comarques de Girona, el Berguedà i Osona. Localment, amb calamarsa. A la resta del país, cel variable. La calor es manté continguda amb màximes que no passaran dels 34 graus.
2: 3Cat Info.

A punto de llegar a las 6 de la tarde, lo vamos a hacer con Luis Miguel y con Ana Mena. Vamos a saber a las 6 qué ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. Escoltarem la informació del 3CAT, 3InfoCAT, i després més música, més cançons, fins que siguin les 7 de la tarda. Tornem ara mateix.

0: Trescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, a causa d'un accident. La Ronda Litoral també força aturada entre passeig entre la Zona Franca i Poblenou en sentit Besòs i de Fòrum a Poblenou, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. I la línia R11 de Rodalies es manté interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica. S'hi està fent ja servei alternatiu per carretera.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar l'aposta del PP. El govern mou fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV perquè parli en català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades pendents només de ratificació i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on va qualificar de rotundament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït als sectors serveis. La calor ha avançat la floració de les oliveres en un efecte positiu per a la collita, segons la denominació d'origen Les Garrigues. El segell de qualitat vol atraure turistes en aquesta època de l'any i prepara un reglament més flexible per atraure noves cooperatives i empreses. I Manresa serà l'escenari de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes com Jeremy Strong, Gillian Anderson o Daniel Brühl.
3: Esports.
4: El Barça visita el Lucan de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. També avui, Madrid-Tenerife a les 9. A la mateixa hora, a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, mentre que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça, a més, es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: Fins a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol amb alguna boira matinal. A la tarda, de pluges no se n'esperen. La calor afluixarà una mica més.

0: Radio Comá, Badalona.
1: El mantenimiento y el buen funcionamiento de tu vehículo es la mejor garantía para ti y para tu familia. Ponte en manos de Talleres M. García, especialistas en motor, frenos, escape, iluminación, climatización, electrónica y mantenimiento. Revisión gratuita de la ITV y gran oferta en neumáticos. Talleres M. García, para más información llama al teléfono 93 386 6152, 93 386 6152 o pásate por la calle San Joaquín 69 de Santa Coloma de Gramanet. Talleres M. García.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

I ens n'anem cap a la població de Vilassar de Mar, Barcelona, per escoltar una cançó del meu amic personal que canta com els àngels, Edward Heath, Sota la lluna, escolta-la, et cautivarà. Quan la

Bueno, 20 hores, 13 minuts de la tarda, estàs a la sintonia amiga de Ràdio Pomà, al 101.2 de la FM des de Badalona, Barcelona, amb Manel de l'Amor, i cita a les 7 fins a les 22 hores al teu costat, fent-te companyia i amb bona música. I estem fent per aquí una mica de berenar, porxata fresqueta i festons, que a més de València, aquí a Barcelona també ens agrada i ens en refresca i ens torna bojos, Si vols una mica, t'envia la ubicació i vens i estàs convidat o convidada, No hi ha problema, Bueno, pues aquesta cançó va dedicada pues para todos nuestros amigos radioyentes. Él es Junco. Hola, mi amor. Hola, buenas tardes.

Bona, i per aquí tinc un missatge del meu estimat amic Enric des de Mataró, la capital del Maresme, ojo al dato, i em diu: bona tarda, amic Manel, espero i desitjo que hagis tingut un bon programa. Mira, l'altre dia vaig escoltar el teu programa, un tenor italià, que és un dels meus cantants favorits. La cançó que proposo és Andrea Bocelli i Veronica Berti, Les Fulles Mortes, Les Fulles Mortes. És una cançó que no us deixarà indiferents. Us la dedico per tu i per l'audiència. Una abraçada molt gran per tots, Enric, i per tu també, estimat amic, eh? Gràcies, i que tens la teva petició musical. Disfruta-la, guapo!

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Hey, Fonsi.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: lo tienen, baby.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Madrid, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Dímelo. ¿Qué quieres que te dé? Pues te voy a dar bambú.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Baby.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: sin tu amor me dejaste.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: seguir.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: veces.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.